La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.

per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, www.radiopego.com.

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Ràdio Pego.
1: 107.8 en FM.

Come on. Hey!

your

0: Som la teua veu. Ràdio Pego.
1: Like you. Volem estar prop de tu. Volem acompanyar-te. Volem ser la teua veu. 107.8 de la FM.

que crida fort. Jo vinc de llibres i de cançons a la foscor, del silenci que ens va ser impost. Jo vinc de les cendres del record,

La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.

0: Ràdio Pego, ràdio de proximitat.
1: Ràdio Pego, som la teua veu.

La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.

per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

0: Acció Social d'Acció Urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acción Urgent gracias al proyecto Acción Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: Si et pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta, no passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tots a una veu.
2: A l'estiu, Apego és viu. La música tanca esta nova edició de la campanya A l'estiu, Apego és viu. Xaloc, un duet de saxo i piano, és l'encarregat de donar la nota per canviar de cicle. La cita és divendres 4 de setembre a partir de les 20:30 hores a la plaça de l'Ajuntament, sota l'atenta mirada del campanar i la refrescant presència de la font. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
3: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
4: Sense el punt 8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia, de les 8 a les 2, així, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics i amigues? Espero que estigueu de categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Escolteu Ràdio Pego 107.8 FM. Qui vos parla, encantadíssima d'estar amb vosaltres, Carolina Ferrer. Comença Ones d'Estiu, el vostre magazín, on tenim una mica de tot per a que el matí passi volant. Ja veureu, bona música, d'ara i de sempre, informació i moltes coses que faran que estiguem entretingudes i entretinguts. Com a mínim. I és que la bona música, i sobretot la música de record amb la que comencem, no passa mai de moda, sempre està vigent i, de fet, moltes cançons tornen a revisitar-se o reproposar-se. I això significa que torna a l'essència d'algunes dècades que ens han deixat cançons molt especials. Com la dels 80 que ens ocupa ara, en esta primera hora, i amb la que comencem, concretament a l'any 81, i amb els grandíssims Queen i el seu Under Pressure. Bon dia!

0: Molta sort, anem a saber quin és el resultat del cupó diari de l'11. Ahir el número premiat va ser el 56.878. 5, 6, 8, 7, 8. 56.878. Sèrie 17. 0, 1, 7.
1: On és d'estiu?

Brian Ferry, actor i cantant dels 80, que no va tindre mai massa clar on preferia estar. Sí, a cantant o treballant com a actor, i al final va fer les dues coses. Slave to Love és un dels seus temes més coneguts, i de Brian Ferry a Bill Medley, en la companyia de la veu fabulosa de Jennifer Warnes, I've Had a Time of My Life, va ser el tema principal de la pel·li Dirty Dancing.

Una cançó igual que la pel·li que s'han convertit en el pas del temps en una icona de la dècada. I així tenim a Los Rebeldes, ens anem a finals dels 80, el 89, Bajo la luz de la luna.

0: El temps.
1: Anem a saber ara de seguida quin és l'horatge que tindrem avui els propers dies. Avui tindrem algun que altre núvol al pel matí. Ja de cara a migdia i la vesprada el cel estarà a ras. El vent bufarà de llevant de força 2-3. Les temperatures, la mínima serà de 23 graus, la màxima estarà al voltant dels 32 graus. Demà pugen les temperatures, també algun que altre núvol pel matí, però que anirà desfent-se. Durant el dia el cel ja estarà ras de vesprada a nit. El vent bufarà de llevant també i les temperatures, la mínima serà de 23 i la màxima podria arribar als 35 graus. Queda't amb nosaltres. Ones d'estiu.

Els Deco Blue amb Real Gone Kid. Sonava al 89 i va ser un número important de la banda. I així tenim a Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You.

Els Hardy i Miguel Bosé deien, anem a recordar este demà, també un altre clàssic del seu repertori, Amante Bandido.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
2: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
3: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
4: No estoy sola.
3: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
5: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
6: La natura es extraordinaria. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
7: A l'estiu, a Pego es viu.

0: música tanca esta nova edició de la campanya A l'estiu Apego és viu. Xaloc, un duet de saxo i piano, és l'encarregat de donar la nota per canviar de cicle. La cita és divendres 4 de setembre a partir de les 20:30 hores a la plaça de l'Ajuntament, sota l'atenta mirada del campanar i la refrescant presència de la font. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: Refrescat. On és d'estiu?
3: En la sensació.

Hem començat els 90 amb Desri Estel Life de l'any 98, que va arribar a lo més alt de les llistes. El número 1 va estar diverses setmanes consecutives. I així tenim a Go West, The King of Wishful Thinking.

The King of Wishful Thinking, Go West. I una cançó ben emblemàtica de l'època, Hathaway, What is Love?

En Ràdio Pego et donem més varietat. Més estil. Més frescura. Més música. En Ones d'Estiu. En la 107.1.

Escoltarem a Moloko, Sing It Back, i són Red Hot Chili Peppers, Give It Away Now, són la part del 91, aquesta gran cançó, i el 93 que ens anem per recordar Mi Vida Rosa de Los Romeos.

Nenet Cherry amb Woman. Quina gran cançó. Estem repassant els 90, com sabeu, i ens anem a per un altre clàssic compartit, a més, per els grans George Michael i Elton John. En directe, Don't Let the Sun Go Down on Me.

Merescuts aplaudiments per este fantàstic duet. I ens anem a escoltar a Antonio Flores. Sempre és un plaer recordar-lo. Siete vidas.

Mr. Big, To Be With You, Estar Amb Tu, i el Bon Jovi, és moment de recordar-lo amb el seu Keep the Faith del 93.

Keep the Faith, el Bon Jovi, i per a tancar aquesta hora i també la dècada. Los Caracol és una cançó que sonava a finals, al 99 concretament. Fenomeno!

0: Ràdio Pego. Som la teua veu.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
3: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
4: Se te pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà bé.
5: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per arreplegar els seus excrements i depositar-los en

0: contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
1: A l'estiu, a Pego es viu. La música tanca esta nova edició de la campanya A l'estiu, a Pego es viu. Xaloc, un duet de saxo i piano, és l'encarregat de donar la nota per canviar de cicle. La cita és divendres 4 de setembre a partir de les 20:30 hores a la plaça de l'Ajuntament, sota l'atenta mirada del campanar i la refrescant presència de la font. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
3: Refrescat. On és d'estiu?
4: En la sensació.

Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Som Radio Pego. A l'estiu també estem amb tu. 107.8 en FM.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
1: A l'estiu, a Pego es viu. La música tanca esta nova edició de la campanya A l'estiu, a Pego es viu. Xaloc, un duet de saxo i piano, és l'encarregat de donar la nota per canviar de cicle. La cita és divendres 4 de setembre a partir de les 20:30 hores a la plaça de l'Ajuntament, sota l'atenta mirada del campanar i la refrescant presència de la font. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
2: Se't pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana.
3: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
4: Cuando me dice que pare.
5: O que quiere irse a casa.
6: Cuando no dice nada.
7: Pero veo que se agobia.
5: Todos sabemos lo que significa no.
6: ¿No?
7: Si no entiendes un no,
5: eres un potencial agresor sexual.
6: No es no.
7: Respeta los límites, ¿sí o sí?
6: Gobierno de España.
1: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
8: Refrescat. On és d'estiu? On és d'estiu? En la sensació.

Remulla't aquest estiu en el teu punt del dial preferit. Connecta't en la 107.8. Ràdio Pego, sempre amb tu. Refresca't amb la nostra il·lusió. Sintonitza'ns.

Si un bon estiu vols passar, la 107.8 has d'escoltar.

Remulla't aquest estiu en el teu punt del dial preferit. Connecta't en la 107.8. Ràdio Pego, sempre amb tu. Refresca't amb la nostra il·lusió. Sintonitza'ns.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
2: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
3: Acció social de Acció Urgent. El projecte Acció Social està destinat para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: A l'estiu, a Pego es viu. La música tanca esta nova edició de la campanya A l'estiu, a Pego es viu. Xaloc, un duet de saxo i piano, és l'encarregat de donar la nota per canviar de cicle. La cita és divendres 4 de setembre a partir de les 20:30 hores a la plaça de l'Ajuntament, sota l'atenta mirada del campanar i la refrescant presència de la font. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
4: Refrescat. On és d'estiu?
5: En la sensació.

Remulla't aquest estiu en el teu punt del dial preferit. Connecta't en la 107.8. Ràdio Pego, sempre amb tu. Refresca't amb la nostra il·lusió. Sintonitza'ns.

0: a la plaça de l'Ajuntament, sota l'atenta mirada del campanar i la refrescant presència de la font. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà bé.
0: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Rubi, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

0: A l'estiu, a Pego es viu. La música tanca esta nova edició de la campanya A l'estiu, a Pego es viu. Xaloc, un duet de saxo i piano, és l'encarregat de donar la nota per canviar de cicle. La cita és divendres 4 de setembre a partir de les 20:30 hores a la plaça de l'Ajuntament, sota l'atenta mirada del campanar i la refrescant presència de la font. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: Ràdio Pego, sempre al teu costat.

Elle.

flotant sobre les ones del mar, imagines. Ves la vida passar com si fos un curt de cine i m'encamine cap a un futur sense ambicions, on la lluita per ser tu fa que perdes les passions, il·lusions. O talvolta il·lusionisme, putes decisions, sensacions de liberalisme i tu dis-me, doncs normal és seu fanatisme. Putes situacions, el àcid tot val és cinisme i seguisme. Dins d'aquesta melodia vull que viatges el meu jo. Aquí tenim la nit i el dia i un seguit de rimes rares acamparem al destí. Corre tu té un entrepà, no ja mos vas per ací. Vinga, porta unes cerveses, així refresquem la gola mentre vinguen uns rapsodes a contar-nos una trola. Música ben bona, qui mai sobra, dona, molt en dona el rap. 24-7 és el que sona, això et sona, no? Crec que ja ves l'apatia, està sent bombardejada per l'odi que més patia, l'abadia de sentir. Ves que dibuixes somriures, qui diria del ridícul que ja anem après a riures i tots són lliures. Aquí no existeixen celes, el cel mai farà de límit, jo no crec que les fronteres, ni llums artificials, ni tan sostres tristes veres. Aquí no existeix el fum, disfrutem de les estreles. Però prende les coses en calma, jo no invente. Amaneix de color malva i la palma se la du aquell qui més hi disfruta. Aquí l'ànima s'hi salva, ja no hi ha disputa. Tampoc existeix un déu al meu món, per ser egocèntics no hi ha peu i no hi ha seus. Em creuem moralitzar, on es pensen que la seua és la que hem de realitzar. I l'atzar potser juga en contra nostra, a cas tot el que costa difícil sempre se'ns mostra. I costa més estar trist que ser feliç, i el fi de més va, que aquí no existeix. Quan comença sembla que tot va acabar, i quan te'n vença sembla no finalitzar. Viure per ací costa més que em vaig pensar, sona el despertador i em sembla que em tinc que alçar.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Ràdio Pego també està al Facebook. Busca'ns,

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Ràdio Pego, som la teua veu.
2: Ràdio Pego, 100.8 de la freqüència modulada.
3: 100.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
4: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

0: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

Radio Pego, www.radiopego.com. Radio Pego, @Radio Pego, està també a Facebook i Twitter.

Va morir. Va morir. Let's go, die. Estàs mort.

simples o compostes. Algunes continuen vives, les altres ja nasqueren mortes. És un camí minat de reptes, la vida és un castell de cartes. Nosaltres som els arquitectes. Tu sempre estàs per connectar-me quan em desconnecte. Moltes portes tancades i poques obertes. Dir-te que no puc viure sense els teus defectes, que vull estar al teu costat quan et despertes.

moment d'atenció, si us plau. Bé, moltes gràcies per haver vingut. Avui que celebrem que ens mengem el món. Res, només dir-vos que ara de postres hi ha una mica de formatge d'ovella amb melmelada. Però que us guardeu una mica de gana. Ganes de somriure, ganes d'abraçar, ganes de convertir petons en il·lusions, ganes de follar, fer l'amor i, sobretot, tingueu ganes de ballar i gaudir de la música.

You took this open heart of mine, fixed me up and made it right.

0: Escoltes Radio Pego.
1: Radio Pego. 107.8 de la FM.
2: Radio Pego. 107.8 FM.

0: teu peu. Som la teva veu. Ràdio Pego.
1: Som la teua veu. Ràdio Pego. Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, www.radiopego.com. Ràdio Pego, @Ràdio Pego, està també a Facebook i Twitter.

96 640 0212, el telèfon de la teua ràdio. Ràdio Pego.

0: 107.8 de la FM, Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

sola, subastant nostra paciència que remou tranquil furor. Avancem fidels a la prudència que desfà la gratitud per conservar el nostre esforç. Ens apa les flors ferides.

0: Se't pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà bé.
1: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
2: Cuando me dice que pare.
3: O que quiere irse a casa.
4: Cuando no dice nada.
2: Pero veo que se agobia.
3: Todos sabemos lo que significa no.
4: No.
2: Si no entiendes un no,
3: eres un potencial agresor sexual.
4: No es no.
1: Respeta los límites, sí o sí.
4: Gobierno de España.

La natura es extraordinaria. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.